0: Proverbis.
1: Ils fortunats sun rics, mals rics na ad una fortunats.

Miu Chupi, de Gian Fontana. Sin mintje sen de via, sin fons e sin glaces, ter ligen spirlegria, carina matta mia, il fiuc de tes il sners. Las flures, las pli fines, a jeu portau dels auls, las ties nialas brines orna cun las branzines, cum mes gevischs, si cauls. Jeu asceti ca porger, Tibiala, miu chupi. El secca senza incorger, mo els vents pon maina storger, l'amour el cor a mi.